era que Eduard Porta o la guarda que el món on el deu o no. Jo sé que se esquilla en el negre i ara ho haurà d'olti i no podeu-lo no ni va i ni crompa tot.